La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. 105.

0: Your husband is coming.
1: He's coming, no et preocupis, rei. Aquí tenim el seu gran èxit mundial d'aquest 2026. La britànica amb el Where is my husband es pregunta on és el meu marit. Doncs no ho sabem, el que sí que et puc assegurar és que comencem un nou dissabte. Matí a RAC 105, cap de setmana llarg i primer dissabte del mes de maig. Per mi, un dels millors.
2: A RAC 105...
1: Aquell mes que no fa ni fred ni calor, comences amb el canvi d'armari, no sé, veus la llum, veus l'estiu a tocar... En fi, comencem nou dissabte, nou cap de setmana llarg, ho celebrem... amb el més nou de Bob Sinclair. Abans, una mica de xarango, una lluna a l'aigua. Bon dia.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant. I a més, allarguem la promoció fins al 3 de maig. Perquè si ets de Wilet, t'estalvies 10 cèntims per litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, t'estalvies 20 cèntims per litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. Ja ho veus? És més fàcil estalviar si omples el dipòsit amb Wilet que explicar-t'ho en 30 segons. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
4: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
5: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
6: 95.408 95408
5: Sèrie
6: 76076.
5: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
0: Premis RAC 105.
7: El 12 de maig al Teatre Victòria
0: amb l'actuació de Nil Moliner.
7: Premis RAC 105.

Sons de Teddy Swims, Bad Dreams. I mira, parlant de somnis, jo crec que avui Shakira és possible que compleixi un somni, com és el d'omplir 2 milions de persones en un concert. Una autèntica bajanada a Rio de Janeiro, concert gratuït a la platja de Copacabana, igual que ja va fer Madonna en el seu dia el 2024, o Lady Gaga el 2025. I diuen que és possible que Shakira, la colombiana, superi tant a Madonna com a Lady Gaga. 2 milions de persones s'esperen, segurament per veure en directe cançons com aquest Algo Tú. Quiero vivir.

Traient-nos la son al ritme d'Artemas, I Like The Way You Kiss Me va ser un absolut fenomen fa un parell d'anyets, aquella primavera del 2024. La recuperem per aquest matí de dissabte. I el que és un èxit aquí, en clau catalana, és el següent. De fet, un dels possibles candidats a artista revelació segons els premis RAC 105. Si et fa el pes, el pots votar a la nostra web. RAC 105. Parlem ni més ni menys que de Guillem Bautista. Aquest es diu No Està Mal. Me canso.

Dochi, Anxiety. Espero que massa ansietat no tinguem ara mateix, donat que és un cap de setmana llarg, és hora de desconnectar, és hora d'oblidar-nos dels problemes, que tranquils, ja tornaran. Sempre no sé com s'ho fan, però tornen. Així que ara el més important és oblidar-se de tot, oblidar-se de la feina, engegar la ràdio, pujar el volum i gaudir de la música de RAC 105. Anxiety Dochi per escoltar i gaudir de la nova cançó de Bibi Rexha. Els amants del dance estaran contents amb el retorn de la britànica. Atenció aquesta, agafa aquell mític Insomnia dels Faithless per fer aquest New Religion.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan. Per a la seva mare sempre serà el Janot. I a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en oferir el millor servei, els primers a respondre al perill i els primers a anticipar amenaces. Avui, després de convertir-nos en el número 1 en alarmes del món, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant. I a més, allarguem la promoció fins al 3 de maig. Perquè si ets de Wilet, t'estalvies 10 cèntims per litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, t'estalvies 20 cèntims per litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. Ja ho veus? És més fàcil estalviar si omples el dipòsit amb Wilet que explicar-t'ho en 30 segons. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
5: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
6: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
7: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 10, 11, 13, 16 i 27. I els sols, el 5 i el 7.
7: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
9: Premis RAC 105.
10: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
9: amb l'actuació de Siderland.
11: I ara vull estar amb tu, passar la vida amb tu.
10: Premis RAC 105.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: La ràdio dels teus artistes preferits.
12: Please welcome Olivia Dean.
10: Aquest és el so RAC 105.

De totes les actuacions d'Eurovisió, jo diria que aquesta és la que tenim més gravada a foc. La victòria de Lorin, la primera vegada que ho va fer, vaja, va ser amb aquest Eufòria, edició complicada, aquesta del 2026. 5 països no participen, no només Espanya, tampoc hi participa Islàndia, Irlanda, Països Baixos i Eslovènia. I clar, ara la UER, que és la Unió Europea de Radiodifusió, es veu que no va massa més de diners, vaja. Doncs mira, preocupat no estic, la veritat. Les conseqüències de deixar competir Israel. En fi, canvi de registre, no parlem massa de política, ara el que interessa és gaudir de la bona música i d'aquesta novetat d'Alex Warren, Fever Dream.

0: Sia, David Guetta, sempre són un tàndem sinònim d'èxit, però és que aquesta vegada, a més, hi és Afrojack.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Un altre productor referència que ens presenta això que es diu Awake Tonight. Tots tres, va, per engegar nova hora amb aquesta novetat dance de RAC 105, les 11 d'aquest migdia de dissabte. Are you ready? Sí, home. Preparadíssims per seguir gaudint de la teva música. De seguida, Maitana, superestrella, abans Alfred García. Els teus ulls, bon dissabte.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Ja som 11 milions dels socis del...
5: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
4: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
6: Mira el que li he comprat a la mare pel Dia de la Mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
7: Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
8: 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Shakira, la superestrella global, arriba a Madrid amb Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Residència Europea 2026. Viu l'experiència Shakira com mai abans, un espectacle completament nou amb una producció electrisant. Setembre i octubre a l'Estadi Shakira. Entrades i tota la informació a livenation.es.
11: Premis RAC 105.
12: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
11: amb l'actuació de Joan Dausà.
13: I no saps com.
12: Premis RAC 105.
14: Hey guys, this is Bruno Mars.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
15: I'd risk it all for you.
12: RAC 105. La teva música.

0: Una dosi romàntica pel cap de setmana. Risky Toll, una de les darreres de Bruno Mars.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: I jo mateix acompanyant-te de nou un dissabte al matí fins les dues. Ara, amb una mica de dance, pugem les revolucions als BPMs al ritme de Jack Jones. Rey posava la veu d'aquest You Don't Know Me.

gràcies a ells, els Buhos, que porten 20 anys regalant-nos cançons com aquesta. És la més nova, es diu Gràcies. I mira, curiosament, l'any que es van crear els Buhos, o que van començar, com et dic, dues dècades, era el 2006, aquell mateix anyet també vam conèixer un artista de renom com és Amy Winehouse. Anem a recuperar un dels seus grans clàssics, Rehab.

0: It's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105. Ja som 11
2: milions dels socis del... Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
3: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
4: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
5: Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
6: Ui, 17 milions? Li escauen molt. No els té ja?
5: No, no els té.
6: Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
7: 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vinga, som-hi, amunt!
10: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
11: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
1: Premis RAC 105.
12: El 12 de maig al Teatre Victòria.
1: Amb l'actuació de Banda Neon.
13: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
12: Premis RAC 105.

nova música, nou disc, i aquí una de les més rockeres d'aquest nou treball d'estudi, de Gina Starr. Gira tot igual, però diferent, és com es diu el nou disc. I vaja, el que és igual és que el nivell de les cançons continua molt i molt i molt alt. Perdre el cap és com es diu una de les darreres, per donar pas ara als Imagine Dragons cap a Las Vegas amb Dan Reynolds i amb el Bones.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.

0: Eren tres amics del Conservatori de Cambridge, els Clean Bandits. Van decidir unir els violins amb l'electrònica i van ser un dels grans grups del 2014, 15, 16 aproximadament, ara relativament desapareguts. Fem sonar el Rather Be, camí de les 12, i donant pas a Joan Dausà. El vam tenir aquest dimecres a l'antiga fàbrica Estrella Damm i el tindrem també com a actuació als Premis RAC 105. Veurem si canta aquesta, una de les noves. Es diu Per una cançó.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: És una perla de les bones com a cantant i ara també com a actriu.
1: A RAC 105, Héctor Huguet.
0: Un dels nous fitxatges de la nova temporada d'Eufòria. Rosalia, per cert, la vaig veure ahir, el capítol on hi apareix. Vaig veure la seva primera aparició, després em vaig a dormir. No és culpa de Rosalia, és meva. En fi, ja no aguanto res, eh? 12 del migdia, salutacions de l'Héctor Huguet. Fins les dues amb tu, ara amb la primera de Katy Perry, Hot and Cold. Bon dissabte!

0: Si notes que la teva sang s'altera...
1: No és la primavera, és RAC 105, la teva música.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Falta una setmana justa per l'inici de la seva gira, Aitana. Una data marcada al calendari, el 9 de maig, començarà Roquetes de Mar amb el seu Quarto Azul Tour Mon Amour Remix, per ara sí donar pas a un dels artistes que sí actuaran als Premis RAC 105. Ja confirmat, Mama Duixa, tant de bo faci aquesta. A mi em té enamorat, una de les noves. Es diu la millor...

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

és increïble veure com ha crescut la seva carrera des dels seus inicis. Ja vam apostar per Nil Moliner i ara, com et dic, no sabem quin serà el sostre d'aquest artista que cada any es supera, ara amb un disc que veurà la llum en breus, Nexo, i amb cançons tan i tan bones com aquesta. Una de les últimes, Me Acuerdo de Ti, per un dels artistes confirmats també als premis RAC 105.

Taylor Swift, que acaba de patentar-se a ella mateixa. Què? Sí, sí. Bàsicament, t'explico, ha registrat la seva veu, ha registrat també la seva imatge per protegir-se davant la intel·ligència artificial. En fi, Shake It Off, una de les primeres de Taylor Swift per donar pas a una institució ja, un grup patentat com un dels més importants de la nostra història aquí a Catalunya, el Sopa de Cabra. 40 anys, tu! I ara ho celebren, entre d'altres coses, amb aquesta nova cançó amb Mon DJ i amb Su, Camins, Somnis i Promeses.

0: sols.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona, és el Joan. I a la feina, és el JC. Però per a tothom, és una sola cosa. El primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Els primers a anticipar les amenaces gràcies a la nostra tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir-te un millor servei amb una valoració de 9 sobre 10. Avui, després de convertir-nos en el número 1 en alarmes del món, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: Amb Lidl gaudeix del Dia de la Mare i digue-li que l'estimes amb un ram tan maco com ella. Només aquest dissabte emporta't els nostres rams de roses, rams de tulipes o variats des d'un amb 99. Lidl, val la pena.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Vas canviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
7: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
8: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
9: Matina Codina Best Moments.
10: És els millors perquè estan aquí a peu del canyó des de les 9 fent cua.
11: Del canyó, has dit? Del...
12: Per escoltar el rem amb aquesta que et diuen ells mateix. Ells mateix.
13: El Raúl Alejandro no ha de sortir al Tacones Rojos.
14: Era la lletra, però bueno.
13: Vale, perfecte.
15: Tant la cançó boomer...
13: I això vol dir que...
14: Avui?
13: Que, sí, un moment. Oh. Estic parlant jo, tio.
14: És que és molt bona. Doncs,
10: prena, com s'ha agobiat.
13: No, és que vas de xulo i ja carregada la cançó d'ahir encara.
10: Oh, tan bèstia.
13: Oh. I ara d'ahir.
10: El mític gol de l'Iniesta que va marcar el Chelsea.
14: Chelsea.
10: És que, perdó, el Chelsea. No rieu, que el tema és trist. Parlem de la Paz Vega, ha tallat amb l'Orson.
14: Amb qui?
10: No puc més, tornaré a vomitar. Va.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
2: Premis RAC 105.
16: El 12 de maig al Teatre Victòria.
2: Amb l'actuació de Max Navarro.
17: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
16: Premis RAC 105.

I love you són les tres paraules de les que parla constantment aquesta cançó de Natasha Bedingfield. These Words, a través de RAC 105, camí de la una del migdia i donant pas a la que és una de les artistes que també actuarà als premis, Maria Jaume, des de Mallorca, per presentar-nos en directe aquesta. Dona nom, de fet, al seu quart disc, que es diu Sant Domingo Forever. Vull saber

0: Aquest que fa això de... que no se l'entén massa, la veritat, és BL. És el nou col·laborador del nou èxit de Shakira, el Gotu, per començar i estrenar Nova Hora. És dissabte, és la una, i per cert, cançó que possiblement cantarà en directe avui Shakira a Copacabana, Rio de Janeiro, davant de 2 milions de persones. Quina bajanada.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Igual que va fer el 2024 Madonna, o l'any passat, 2025, Lady Gaga, concert gratuït a Copacabana. En fi, la colombiana la deixem enrere i viatgem cap a Las Vegas. Imagine Dragons, Dan Reynolds, per fer sonar aquest Enemy. I de seguida, una de les últimes de Rosalía, Reliquia. Salutacions de l'Huguet. Amb tu, fins les dues.

Faran la cançó de l'estiu 3 anys consecutius? És una incògnita. Figaflaues, de moment, ja porten 2. La Marina està morena i l'any passat aquesta a la fresca. A través de RAC 105 arribem a 1:15. I mira, més cançons positives és el que necessita un dissabte com Déu mana, sí o no? I per això tenim aquí a un company, ja l'estimem com si fos un amic de tota la vida.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: My name is Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren!
3: La teva música.

Chiquilla, chiquilla, chiquilla. Els fans de Karol G han d'estar contentíssims. Ha confirmat dates a l'estat espanyol, a Sevilla, a Madrid i, sí, també aquí a Barcelona, a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Dues dates, apunta. 3 i 4 de juny. Ostres, d'aquí un mes? No, no, no, no. 3 i 4 de juny del 2027. Encara queda un any i un mes per gaudir de la colombiana a la ciutat comtal. De qui sí que podem gaudir ja té nou disc, és de Manu Guix, un EP, més que un disc, un EP, unes 6 cançons. Sota el títol de Galàxies. Aquí una de les últimes, Anys Llum. Avui que

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Hi, I'm Olivia Dean.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: La teva música. Make it so easy
3: to fall in love. Aquest
0: és el so
3: RAC 105.

Tate McRae i el seu Greedy, una de les més importants i de llarg de la trajectòria de la canadenca, per pràcticament d'aquesta manera arribar a 3:45. Ho farem de seguida amb Harry Styles, Watermelon Sugar, però abans una de les canyeres, una de les més importants que ens ha deixat de moment aquesta primavera. Jo de tu pujaria el volum, que arriba per aquí Bibi Rexha amb els Faithless. Això es diu New Religion. Deep.

0: La trobem a faltar i molt, tanta cosmètica i tanta cosa i poca música. Rihanna, 10 anys ja d'aquell Anti i també d'aquest Diamonds. Mira, parlant de diamants, tenim aquí un diamant, Arnau Mulet.
1: Oh, que maco això que m'has dit, no?
0: Diamant en brut, eh? Què, t'hi poses a les dues?
1: Sí, home, ja tenim el cafetó a la mà, ja a tope per presentar la millor música de RAC 105.
0: Ja et veig, ja. Doncs va, amb ell us deixo a partir de les dues i fins les 5. Salutacions de l'Huguet. Ah, i jo torno a les 9, al ritme de la nit.
1: Val. Agafo tiquet.
0: Vinga, agafes tiquet. Et deixo amb una de les actuacions dels Premis Banda Neon amb els Passos Prohibits. Ciao.

0: Que bé que sona la nova de Bob Sinclair, I Can Wait.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: És un tio que porta molts anys a la música electrònica i es nota, perquè tot el que treu, en fi, ens agrada i molt. Arrenquem una hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. Ara els Catarres.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan, i a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia amb 30.000 professionals a 18 països que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva i gaudeix de més de 35 anys d'experiència. Avui, després de convertir-nos en el número 1 en alarmes del món, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Shakira, la superestrella global, arriba a Madrid amb Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Residència Europea 2026. Viu l'experiència Shakira com mai abans, un espectacle completament nou amb una producció electrisant. Setembre i octubre a l'Estadi Shakira. Entrades i tota la informació a livenation.es.
4: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
5: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
0: Ja és aquí.
6: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Podem anunciar ja les actuacions?
6: Vinga, va. Ni

Liderland.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander és Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

de Bruno Mars en aquesta cançó, que bé que li ha quedat. En general, tota la cançó, perquè en fins ha fet un disc ben rodó, ell pot fer el que li doni la gana, ha baixat una mica la revolució, és veritat, però també li queda la mar de bé. La cançó es diu Risk It All. Però aquí a RAC 105 les revolucions ja saps que baixen i pugen i baixen i pugen, i ara és el moment de pujar. Aquest és Robbie Williams, Rock DJ.

Doncs mira, sembla que la música ska torna a estar de moda i ho demostren artistes com Miki Núñez, que aposten per aquest estil musical en les seves noves produccions, com això que es diu Un altre cop. Va, que continuem avançant i ho fem ara amb Jason Derulo i amb aquesta que també coneixeràs de sobres. Es diu Savage Love, a RAC 105.

sí, inigualable, és Max Navarro, que actuarà als Premis RAC 105 el dia 12 de maig al Teatre Victòria, i moltíssimes ganes d'escoltar en directe aquesta meravella. No sé si serà la que tocarà, espero que sí. En fi, va, que continuem acompanyant en aquest migdia de dissabte en ple pont de l'1 de maig, i nosaltres que seguim, doncs, posant èxits ara amb Begging.

Passen els anys, passen els artistes, les cançons, però n'hi han que sonen les primeres notes i tothom les reconeix des del principi. I aquesta n'és una d'elles. I Got a Feeling va ser un èxit brutal en el seu moment de Black Eyed Peas i encara t'aixeca una festa tranquil·líssimament. Va, que això no para. I ara el tema viral del moment de les xarxes en català és el de Sutherland.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Que yo ni me enteré del apagón. Como trabajo de DJ.
2: Oye, escolta, perdona, Kiko, si m'ho permet.
3: Ai, que mono.
2: Bon dia, Canut, què tal, com esteu?
4: Bé, millor que tu, crec.
3: Lluís, què
2: passa?
3: Que
2: ara li ha agafat un atac de riure al Lluís, Canut.
5: El plat sense porta, Lluís.
4: A través de les parets.
2: Que no, no l'heu sentit.
3: Escolta,
2: a mi m'agradaria explicar.
4: Deixa la música, que acompanya bastant.
2: M'agradaria explicar la meva anècdota.
6: Posem-li fàcil. Va, sí, Lluís, tornem a entrar, va.
2: Perdona, Kiko, si m'ho permet.
5: Perdona, Kiko, diu. Fa una hora d'això, ja.
1: Estoy en Sevilla, yo ya.
3: Li torna a dir.
1: Ja me he ido, ya hace media hora.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
7: Aquest és el so RAC 105.

Shakira, Algo Tu, al costat de Bele, que bé que sona, que bé que ho fan, i tornant als orígens i a les seves arrels. A més, arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. De seguida el Mama Duixa amb la millor gent del planeta. Però abans, Harry Styles. Això és As It Was.

0: Tot el que ens queda, Ginestar, sonant una vegada més a RAC 105.
1: RAC 105.
0: I ara una superestrella, no ho dic jo, s'ho diu ella mateixa, és Aitana. A punt de començar aquesta gira que la portarà per tot el món i que també passarà per Barcelona. Aquesta cançó està arrasant d'una manera espectacular. Me ven tranquil·la.

I Don't Wanna Wait és la cançó de David Guetta amb One Republic, una d'aquelles noves versions de temes que tant li agrada fer al David Guetta i que li ha quedat molt i molt bé. En fi, va, que continuem i ho fem amb Naina, una de les artistes que també forma part del cartell dels Premis RAC 105, aquí al costat de Figaflowers i el seu pecat original.

Banda sonora d'una sèrie molt coneguda és la Megan Trainor amb el seu Criminals. De fet, és una cosa una mica peculiar i estranya perquè la Megan Trainor la tenim per música simpàtica, divertida, i en aquesta ocasió ens ha fet una cosa molt diferent, una mica més introvertida, més fosqueta, no? I atenció amb Bibi Rexha, que ha recuperat un clàssic de Fightless. Originalment es deia Insomnia. Ella l'ha titulat New Religion.

segell RAC 105 impregnat a cadascuna de les notes d'aquesta cançó de Hoobastank, que es diu The Reason, cançó amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet. Un plaer enorme haver-te acompanyat aquest migdia de dissabte. Demà, a partir de les 10 del matí, més i millor. I de seguida s'hi posa l'Enric Font, abans Dràcula.

setmana tan llarg, avui de dissabte, com passen ja uns minuts de les 5. Aquí estem, junts plegats, compartint bon rotllet i bones cançons. Aquí amb la teva música, evidentment. Val, tanto perquè arriben els tiets Mítels. Ens porten al seu tàndem.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
4: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es. Drop dead.
5: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
1: Ja és aquí.
6: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
1: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
7: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
6: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
8: Podem anunciar ja les actuacions?
6: Vinga, va.
8: Nil Moliner.
9: Me acuerdo de mí.
6: Joan Dausà.
9: Y no saps com.
8: Mama Duixa.
9: Hasta
6: Maria Jaume.
8: Max Navarro.
10: Com a maravelles, tu i jo som com elles.
6: Siderland.
11: I ara vull estar amb tu.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Hey guys, this is Bruno Mars.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
7: I'd risk it all for you.
1: RAC 105.
0: La teva música.

podria dir que a dia d'avui és la cançó més demanada al Ja Tardes, l'espai més esbojarrat d'aquesta casa, bé, i de la radiodifusió catalana en general. Risk It All, la referència de Bruno Mars, una de les més recents, que a més també ens toca una mica la fibra i ens porta bon rotllet a parts iguals. Vull dir, és una cosa una mica trambòlica, com dirien amics meus. Va, seguim amb més salutacions d'Enric Font. Arriba Floraida i David Guetta.

20 anys de carrera i ho celebren agraint a tothom aquesta companyia amb una bona cançó, eh? Gràcies. Estem parlant dels Buhos, Guillem Soler i companyia, que evidentment també ens carreguen les piles aquest dissabte. Va, seguim amb més aquí a RAC 105. Salutacions d'Enric Font. Moment de David Guetta amb Asher, en aquest cas, Without You. Oi que bonic!

0: dels teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

Sense cap mena de dubte, és una de les artistasses del moment. Estem parlant Olivia Dean amb el seu So Easy to Fall in Love. Ai, ai, quin dissabte ens espera. Bé, salutacions a Enric Font, un tio que no sap parlar i fa ràdio, eh? Vull dir, imagina't com està la cosa. Bé, que arriba per aquí el so de Nicky Jour. Anem a recuperar aquesta ben estiuenca. Sunroof. I got

Una d'aquelles mítiques que ens portava Miley Cyrus recuperant el seu We Can't Stop. Una de les que ens portava la nord-americana, que també ens carrega les piles. Aquí estem, junts plegats, compartint la teva música avui de dissabte, un weekend així una mica diferent i llarg, que això sempre mola. I a més, amb festa, que no pari. Va, atenció, perquè en una estoneta arribarem a les 6, però abans arriba de nou per aquí Rosalia, que ens meravella amb la perla. És una perla.

0: la teva música.
1: RAC 105. El Joan Carles, per a la seva filla, és el papa. Per a la seva dona és el Joan, i a la feina és el JC. Però per a tothom és una sola cosa, el primer a protegir els seus. Perquè més que com ens anomenen, el que compta és que ens reconeguin per qui som. Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia amb 30.000 professionals a 18 països que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva i gaudeix de més de 35 anys d'experiència. Avui, després de convertir-nos en el número 1 en alarmes del món, unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
3: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
5: Shakira, la superestrella global, arriba a Madrid amb Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Residència Europea 2026. Viu l'experiència Shakira com mai abans, un espectacle completament nou amb una producció electrisant. Setembre i octubre a l'Estadi Shakira. Entrades i tota la informació a livenation.es.
0: La teva música. Premis RAC 105.
6: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Nil Moliner.
6: Premis RAC 105.

Ho té tot, eh? Elegància, bon rotllo, una mica també recuperant l'essència de les cançons que ens portava Elton John i amb aquell saber fer de Dua Lipa, si és que Call Her, Her, Her. Ai, tonteria a tope. Va, seguim amb més. Salutacions a Enric Font, avui de dissabte acompanyant amb la teva música i amb propostes com la que ens porten de seguida els Figaflauas, solucions i no problemes. Però abans, la nova d'Alex Warren, després de Ordinary, està triomfant amb el seu Fever Dream.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

això està aquí ja, eh? Aquí mateix, el pròxim dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona, la 6a edició dels Premis RAC 105. Aquesta gala que es viurà amb actuacions com, per exemple, la de Nil Moliner, que ens portarà temes com aquest Me acuerdo de ti. Oi, quines ganes. Va, seguim amb moltes. Ja saps que això és un no para tu, escolta. Moment de recuperar el so de David Guetta, els Afabil i companyia. Forever Young.

0: Toma i toma.
1: És absolutament brutal el so de Mon DJ, en aquest cas al costat de la Su, i l'essència del Sopa de Cabra, amb aquesta mítica rebatejada com a Camins, Somnis i Promeses. Pell de gallina. Sí, sí. Avui anem així, escolta. Va, salutacions a l'Enric Font, seguim amb més. De seguida, el so de Bruno Mars. A Just Might, entre altres també, un clàssicot que has ballat segur. Eh? Ahí lo dejo, com deia aquell. Abans ens quedarem amb la col·laboració que van fer Kid Laroi i Justin Bieber, amb una que també ens carrega les piles, evidentment. Això s'anomena Stay.

Si és que m'encanta. Quants cops l'hauré ballat aquesta? No ho sé. Incontables. El so d'aquest Ryan amb aquesta Libertine. Eo, eo. Vinga, va, re, en pocs minuts, les 7 de la tarda. Quin dissabte, escolta. Jo almenys m'ho estic passant bé, no sé tu, però... Va, que seguim. Moment de Maria Jaume, una altra de les que trobarem a la gala dels Premis RAC 105. Actuarà en directe, segur que ens porta cançons com aquesta, Sant Domingo Forever.

0: És la gran proposta que ens porta Shakira, la colombiana, que està triomfant amb això, Algo Tú. Una de les bones propostes al costat de BL que fem servir per iniciar aquesta nova hora amb tu. Què, com portes el dissabte? Guai, no? Sí, sí.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Estem motivats? Jo el que més, eh? Sí, sí, ja em diuen motivats. Doncs sí, sóc jo. Hola. Va, uns minuts a les 7, sí, en una estoneta, mira, cançons

0: Tota música.
1: RAC 105.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
3: Alexa, posa RAC 105.
4: RAC 105.
5: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
7: Microones, posa RAC 105.
8: Aspiradora, posa'm RAC 105.
9: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta. Arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu al concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara a concursdepaelles.cat.
0: Ja és aquí.
1: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
0: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
11: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
1: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
12: Podem anunciar ja les actuacions?
1: Vinga, va.
12: Nil Moliner.
13: Me acuerdo de mí.
1: Joan Dausà.
13: Y no saps com.
12: Mama Duixa.
1: Maria Jaume.
12: Max Navarro.
14: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Siderland.
15: I ara vull estar amb tu.
12: Van

0: una sola gala.
1: El 12 de maig,
2: i des del Teatre Victòria,
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander és Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Això només passa al Ja Tardes.
7: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim! Evidentment, qui l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
6: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
6: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

És el so descarat que ens porta Sabrina Carpenter, una altra de les artistes que surten de la factoria Disney i que ho està patant amb temes com aquest Espresso. Si és que... té rotllet xulo. Va, seguim amb més aquí, RAC 105, la teva música, acompanyant-te també avui dissabte. Un dissabte xulo, eh? D'un cap de setmana també molt xulo. Va, en una estoneta, Dua Lipa. Abans, el treball de Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

energia positiva és Ariana Grande recuperant un dels seus temes mítics, aquest Yes And. Un altre èxit que ens ve de gust aquest dissabte, com sempre, fent unes bones ballaruques al ritme de la teva música. Yeah. Va, seguim amb més, perquè en una estoneta, mira, clàssics com el de Calvin Harris i Rihanna, This Is What You Came For, entre d'altres també propostes fetes aquí de casa nostra, com la de Joan Dausà, que també estarà amb nosaltres el dimarts 12 de maig, amb temes com aquest, Per una cançó. Ai, quines ganes! Ganes de gala de premis RAC 105. Mira, abans tenim per aquí a Guillem Bautista, que no està mal. M'he cansat.

Bo, ho dic obertament. No sé què tenen aquestes cançons de l'Aitana que s'enganxen totes i que ens fan cantar a ple pulmó, com per exemple aquesta, En el cotxe, que sí, la cantem al cotxe, evidentment. Vinga, va, seguim amb més aquí, Raxen 5, la teva música, i un servidor, l'Enric Font, al tanto, perquè aquesta ho rebenta. És el so dels Faithless amb Bibi Rexha, New Religion.

fanfàrreo del planeta amb temes com aquest Faded, que també ens venia de gust aquest dissabte. Va, seguim amb més. Re, pocs minuts per les 8, però encara moltes per repassar, evidentment. Això és un no parar, escolta. Perquè en una soneta, la companyia de The Weeknd, el canadenc, amb el seu Take My Breath. Abans, una de les cançons que també ens fa ballar d'allò més. Mira, aquell moviment de malucs que fa Shakira, jo l'he intentat, però no em surt. Almenys podem gaudir les seves cançons, com per exemple aquest Zoo.

0: Mira, l'altre dia aquí a la redacció de la ràdio, amb els companys d'esports de RAC1, hi havia un debat sobre la taula. Gent que coneixia Olivia Rodrigo, que érem superfans, i altra gent que no sabien ni qui era. Déu-n'hi-do, eh? Es va liar força, però de moment, mira, és notícia perquè estarà estampada la samarreta del Barça al pròxim clàssic contra el Madrid, i ens porta temes com aquest, Drop Dead.
1: Amb Enric Font.
0: És la nova de l'artista nord-americana que fem servir per iniciar nova hora, de fet, l'última que estem juntets. Uns minuts a les 8, seguim amb moltíssimes... Estem animats, eh? Ai, mare meva. Va, moment dels figaflaues amb Mossego.

0: se lo cartiti, day, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta.
1: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rack 105.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música.

Nadal és de pell de gallina i, a més, una de les cançons més demanades al Getardes. Sí, sí, mira que la demaneu. El so que ens enamora a tots. La proposta de Bruno Mars, la nova Risky Tall. Va, seguim amb moltes salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè de seguida la referència de Lola Young amb el seu Messi, entre altres també... El més nou de Manu Guix, a Anys Llum. Abans arriba Taylor Swift.

recentment està deixant titulars, eh? En totes les entrevistes que està donant, és Manu Guix. T'ha desatao, com diria aquell, eh? A anys llum és la nova referència que es nota, bé, que ja té... Li suen una mica tot, jo crec. Com a mi, no? Seguim amb més. Va, salutacions d'Enric Font. Moment de Miley Cyrus amb la primera que ens portava, Party in the USA.

Des d'Austràlia ens arriba la nova de Tame Impala, en aquest cas al costat de Jennie, la Jennie de les Blackpink, sí? Que han creat això anomenat Dràcula, que és una mica de terror, tot i que, bé, jo el que dono no és terror, sinó... Sí, sí, faig por, però d'una altra manera, saps què vull dir? Sí, de l'horrible que a vegades faig les coses. Seguim amb més aquí a RAC 105 amb un servidor, l'Enric Font, al tanto perquè, mira, ens ve de gust també una miqueta d'energia positiva amb Lorin, amb el seu tatu. Thank you.

0: Un, dos, un, dos. Vinga, nois, ja és aquí la primavera i l'operació biquini no es fa sola.
1: Es fa amb Rec 105, la teva música.

0: És un d'aquells clàssics plens de gresca, festa i de bon rotllo. És el so de Old City, en aquest cas al costat de Carly Rae Jepsen, recuperant el seu Good Time. Oh, oh, oh, oh. Sí, les cantaria totes.
1: Amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, va, amb això que toco el do, sempre és un plaer estar al teu costat. Ara no desconnectis, que arriba el millor so dance de tots els temps amb l'Héctor Huguet i el seu bon rotllet, el ritme de la nit. Va, demà hi torno a partir de les dues. Sigueu bons. Xau, pescau.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Young, sempre joves. Què, què tal? Explica'm, tu com et trobes? Et trobes bé? Estàs bé?
1: De momento estamos muy bien.
0: Doncs ja està, home, l'edat és un número, no? Diuen, doncs d'això parla aquesta cançó, el Favil, i una remescla una mica més picant, que pesquem per començar nou programa. Quin programa? Doncs home, és dissabte, són les 9 de la nit, hauries de ja de tenir-ho apuntat. Alarma al mòbil, comença això.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Amb ATV, preparat amb el Killer, Moloko, el Singit Back i tantes altres que, home, tampoc desvetllaré. Queda't i descobreixeu fins les 12 plegats, repassant tots els clàssics del dance. Ara amb Gigi D'Agostino.

0: Li va arribar tard la fama, amb 53 anys, a John Paul Larkin, conegut com a Scatman John, i no només li va arribar tard la fama, sinó que quan li va arribar tampoc va tenir massa temps per gaudir-la. Ens va deixar poc després d'aquest Scatman's World per càncer de pulmó. Tot i així, tots els nostres respectes per aquest artistàs.
1: Ole tu.
0: Ole,
1: ole tu.
0: Que era, recordem, tartamut, i mira, que va fer de la seva malaltia, doncs... Doncs no sé, com un estil en el seu Scatman, o també en aquest Scatman's World, una de les cançons més recordades dels anys 90. Amics, amigues, més música, més historietes, alguna que altra aniré explicant abans. Bueno.
2: És el ritme de la nit.
0: El títol ja ho diu tot. Alexia, hola.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: Hòstia, és que és boníssima. M'encanta. Té un rotllasso. M'emociono.
1: M'emociono.
0: És tan bona. Wisdom, des de l'any 2000, recuperant a través de RAC 105 el clàssic Off the Wall, aquí, al ritme de la nit. Canvi d'estil, canvi de registre, en aquest cas, amb un altre gran, com és Alesso. Tove Lo cantava aquest Heroes.

0: Jo aquesta cançó la vaig tenir de Politono. Què? Us en recordeu dels Politonos? Que bèstia, eh? Que bèstia. Ara potser hi ha algun adolescent dient que és un Politono fent això de comor?
1: Comor?
0: Doncs sí, sí, el Politono bàsicament era que quan et trucaven, en comptes de sonar la línia, així, pip, pip, pip, sonava la cançó que tu volies. I haig de dir-te, ara, pensant-ho bé, no era tan mala idea i no entenc com s'ha perdut això. No sé, et donava com un punt de dir... La teva personalitat, saps? Truco a tal persona i em sona tal, tal cançó. Doncs està bé, també defineix la música de cada persona i els Politonos es van perdre, malauradament, havies de pagar, també. Potser això tenia alguna cosa a veure, perquè es va perdre el Politono. Doncs jo tenia aquesta, el We Know Speak Americano de Yolanda Be Cool, que des d'aleshores haig de dir que no van fer massa més música, eh? El que sí que no ha parat de treure cançons, totes elles boníssimes, des de fa més de dues dècades, és Armin Van Buuren.
2: És el ritme de la nit.
0: L'únic DJ que pot dir que ha estat primer DJ del món, segons la revista DJ Mag, 4 anys consecutius, del 2007 al 2010. Aquí el tenim, This is what it feels.

0: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
1: 10, 11, 13, 16 i 27, i els sols, el 5 i el 7.
0: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC

0: Take My Eyes Off You, una ben romàntica, sí?
1: Ui, que bonito.
0: I per bonic aquest instrument, digue'm quin instrument hi ha més romàntic que un saxo.
2: Ui, ui, ui.
0: Mare meva, quina gran cançó que ens va deixar l'any 2009, Michael Mind, Baker Street. Sona aquí, a RAC 105, al ritme de la nit. Som-hi!

0: Aquesta és la millor part, eh? Ai, pia, iu, ua. T'has enterat o què? Si no?
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Home, la cançó està divertida. Dr. Jones era l'any 1997, Aqua, la formació danesa, que ens va meravellar amb aquell Barbie Girl. Us en recordeu? Vaja, què dic, us en recordeu, com per no conèixer Barbie Girl, no? Doncs també tenien aquesta, el Dr. Jones, amb la qual comencem nova horeta. Són les 10 de la nit, és dissabte. Si t'acabes de connectar, si acabes de sintonitzar RAC 105, hola, primer de tot, aquí l'Héctor Huguet, fins les 12 amb tu, per compartir la millor música de tots els temps, les millors cançons del dance. Algunes així alegres, simpàtiques.
2: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.
0: I altres molt estimades i que tenen el xiulet com a instrument principal. No és l'única cançó, però sí que és una de les més recordades. Precioso, Marvin, un duet impressionant, un duet mític d'Itàlia. Ens regalaven aquest de Riddle. Apuja el volum, que es noti que és dissabte.

0: Un bon amic em va dir un dia: hi ha cançons que s'han d'escoltar sí o sí amb la música ben alta, que no pot ser, que no pots escoltar-la baixeta. Em va posar d'exemple: tu vas al McDonald's i et demanes una amanida, a que no? Doncs hi ha cançons que necessiten la música ben alta. I aquest You Can't Touch This és una, i aquesta, vaja, aquesta és una altra. Ben canyera, va, pugeu el volum, que la cançó ho demana. Festa, noi!
1: I festa, noi!
0: Que arriba per aquí, doncs vaja, ni més ni menys que New Limit.

0: Hipnòtic, Tango. La part del tango no la veig massa, la part hipnòtica potser una mica més. Hipnòtic Tango va de Master Blaster a través de RAC 105. Ja em diràs on pots escoltar una cançó com aquest Hipnòtic Tango a una altra ràdio que no sigui RAC 105.
1: Aquí hay... Sí, sí. Hay ni idea.
0: No cal que ho juris, i si no, mira aquesta. Eurythmics, remix de Steve Angelo.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. Si has participat en algun dels 5 sortejos diaris de Triplex de l'11 i de Super 11 d'avui, pots consultar si has guanyat el teu venedor de l'11 o a juegos11.es. Tingues present que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ara i sempre, ben jugat.
2: Si una cançó és immortal,
0: sona al ritme de la nit.

0: maravilloso, espectacular.
1: És que no es pot dir res més, res més. Maravilloso, espectacular, algun dels adjectius dels molts que li podrien posar aquest Fly on the Wings of Love de XTM i d'Ania. Són les 11 de la nit, així que sí, encara queda una horeta, va! Si t'acabes de connectar, és dissabte nit, potser t'enganxo que acabes de sortir d'un restaurant, et puges al cotxe, ara potser, qui sap, continues la festa, doncs que serveixi una mica aquest programa de warm-up, d'escalfament del que et vingui aquesta nit, que això ja t'ho deixo a tu. La meva proposta és la següent, és donar-li la benvinguda a David Guetta, va!
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
1: Que jo crec que sempre acostuma a ser un bon pla. Aquí tenim el francès amb Chris Willis. Love is gone.

desprèn apicitat del primer compàs a l'últim, aquest rhythm is a dancer que recuperem del 1992, Snap, i parlant d'èpica, arriba una que es va fer, mira, curiosament, un any abans, 1991, Rozzala, també de les imponents, Everybody's Free. Everybody's Free.

0: Una instrumental molt recordada i, de fet, una de les cançons més icòniques dels anys 90. All That She Wants, Ace of Base. Anem a canviar una mica d'estil.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Per encarar l'última mitja horeta de programa, ho fem amb el so trance melòdic que ens presentava Chican l'any 2000. Don't Give Up.

0: Doncs no la van ballar ni res, aquesta, eh? Sí o no?
1: Ai, m'ha pillat.
0: Ja, ja. Tranquil, ets dels meus, ets dels meus. Stereo Love, Eduard Maya, el romanès, per donar pas ara a Ann Lee, una altra cançó memorable i que estimem molt aquí a RAC 105, el ritme de la nit, com és aquest, Two Times.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.
2: Amazing at the Gaia's Energy.

0: Efectivament, no són quatre booms, ni tres ni cinc. Eren els Venga Boys que ens regalaven aquesta cançó memorable amb la qual un servidor ara sí tanca la paradeta. Us dic adeu, arribem d'aquí res a les 12 de la nit. Home, una cançoneta més, sí, no?
1: Sí, va.
0: Doncs com sempre, tanquem el programa amb un tema estel·lar. En aquest cas, a mi, ja ho he dit més d'una vegada, crec que em va marcar moltíssim. Era l'any 2005 i un jovenet Héctor Huguet doncs va descobrir ni més ni menys que A Cascada. Així que acabem amb ella. Abans, però, et desitjo que vagi molt bé aquesta nit de dissabte i que, en el meu cas, demà ens escoltem per la tarda la teva música de 5 a 9.
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: Parlava fa res d'aquesta cançó. Every Time We Touch. Que vagi bé. Ciao.

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres de les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.